Bona tarda, amics. Avui amb vosaltres, dins els nostres programes Terres Nostres, us anem a fer conèixer una miqueta, o us invitem amb nosaltres a donar un tomb a un d'aquests pobles tradicionals de les terres catalanes, un poble ben català també de casa nostra. Aquest poble es diu Olivella i es troba, doncs, dins el massif del Garraf.

Hem posat aquesta cançó marinada perquè, malgrat de trobar-se cap a l'interior, a casa nostra mai estem gaire lluny de les coses. I el mar, doncs, malgrat tot, aquest mar omnipresent que tenim en la part de llevant, doncs és una de les coses que ens envolta i tenim aquesta sort de poder-ho albirar molt fàcilment des de molts llocs de casa. Doncs bé, anem a parlar d'Olivella, del massif del Garraf, i, per exemple, us tinc que dir que, sortosament, no m'arriba gairebé mai, però aquesta vegada tinc informacions del poble d'Olivella per tres llocs diferents. El que fa, doncs, que intentarem fer una mena de recapte, intentarem, doncs, presentar les coses d'una manera, amb un ordre cronològic el més adient possible, però vull dir que a vegades, doncs, ens trobarem que algunes coses, bé, intentarem no donar gaire modificació, però a vegades hi pot haver-hi una mena de petita diferència quan es parla d'un lloc de dues o tres maneres diferents. Bé, per exemple, l'únic que podem començar dient, doncs, que al vell mig del parc natural del Garraf, entre vinyes i margallons, es troba el pitoresc poble d'Olivella, un indret de cultura mil·lenària que ofereix la benvinguda a qualsevol que el vulgui conèixer. El municipi d'Olivella el composen, el poble, diverses masies i sis urbanitzacions on viuen més

Continuant amb la història de la natura, per exemple, tenim que arribar a Chinochano, a Jafra, antiga baronia enmig del parc natural del Garraf, que conserva encara les runes del conjunt de masies que en formaven part i que constituïen el segon nucli habitat d'Olivella. Les restes de la parròquia de l'església de Santa Maria de Jafra són testimoni del pes de Jafra Olivella en aquella època. La baronia abastava des dels camps de conreu de les rodalies, al fons de les llenties, al pou de la Taulera, a la font de la Fassina, l'antiga canalització d'aigua del poble fins a la bassa i la petita riera de Jafra. Doncs veieu que sense és bastant arribar. I doncs hem parlat una miqueta de diferents coses i anem ara a arribar doncs, a l'arquitectura mil·lenària. L'arquitectura ha laissé les empreintes très forte et très vivante dans cette région-là. El castell vell d'Olivella, documentat com Castrum Olivella, es construï l'any 992 dalt d'un turó menut punxegut de 300 metres. Puigmolí, des d'on es domina tota la vista del municipi, devia formar part del dispositiu defensiu en el procés de la reconquesta. Ce château est déjà documenté, puisqu'on trouve déjà des traces de sa signalisation avec le nom de Castrum Olivella, et a été construit, disons, l'année 992, en haut d'une petite colline, assez petite et assez aiguë, de 300 mètres d'auteur, Puigmolí, d'où on domine toute la vue de la municipalité. Il devait former part du dispositif de défense dans le procès de la reconquête, puisque, je vous ai dit, c'est des terres de reconquête dans lesquelles donc, commença, disons, le départ pratiquement d'une façon déjà beaucoup plus sûre vers le sud. Arribem també a l'església vella d'Olivella. Al segle XIII, situada prop de l'antic castell vell, es construí aquesta petita església d'estructura romànica tardana d'una sola nau de planta rectangular amb l'absis llis i la porta de la façana orientada al migdia. Encara actualment, entre les runes es poden veure detalls de l'absis i un tros de pedra del peu de l'altar. Formava part de l'antic castell d'Olivella i estigui en funcionament fins al segle XVI com a església parroquial. Prop d'aquesta trobem les runes de la masia del rector que regia l'església. L'església nova d'Olivella, que s'edificà als voltants del 1430, però no va ser fins l'any 1607 en què no va començar a ser reestructurada per ocupar tot l'edifici, convertint-se en la nova església parroquial. D'aquesta època són el retaule major i la pintura del retaule del 1619. Les obres no van quedar finalitzades fins a l'any, doncs, 1622. D'una sola nau, l'absis és de forma semicircular i el característic campanar és de planta rectangular. Donc voilà, on a passé d'une chose à l'autre et on, bien sûr, on va parler aussi du château, du nouveau château d'Olivella. El construïren els descendents dels fundadors d'Olivella al segle XIII. Més tard, al segle XV, edificaren un annex a l'habitatge del castell, l'església del castell nou. I, per exemple, bon, on va écouter la musique i je vais vous expliquer, disons, des parages insolites, de petits coins merveilleux qui se trouvent pas tellement loin du village. On écoute la musique et on revient.

Anem a parlar dels racons insòlits o Palau Novella. El Palau Novella és una antiga casa d'indians situada en el Parc Natural del Garraf. Fou construït el 1892 per Pere Domènec i Grau i recull una mescla d'estils arquitectònics. Des de l'exterior, amb els seus murs alts i les garites, sembla una fortalesa. A l'interior hi trobem un palauet d'estil neoclàssic amb les seves dependències, un pati principal a l'entrada, amb un original brollador d'on es diu que rajava cava, i un pati interior amb una construcció que devia ser una pica de rentar roba, atribuït per l'arquitecte Gaudí o algun dels seus deixebles. L'excentricitat del projecte i el luxe d'aquesta colònia agrícola crea nombroses fantasies populars entre la gent del municipi sobre les aventures amoroses i les extravagàncies de l'indret. Actualment hi viu una comunitat budista. Hi ha l'estany. Prop del Palau Novella, passant per un camí vorejat de matllers, trobem un estany artificial, un llac romàntic, amb una escultura d'una índia al mig que antigament feia la funció de sortidor. L'indret envoltat de cedres, pins, eucaliptus i espècies exòtiques mostra el bon gust del constructor. Es diu que Salvador Dalí hi venia sovint a inspirar-se. I, per exemple, hi ha el molí del rector. Construcció del segle XVIII, que reposa sobre les mateixes runes del Castell Vell, forma part d'un molí inacabat. Conta la llegenda que el rector d'Olivella projectava la construcció d'aquest molí pel benefici del poble, oferint-se a ser-ne l'administrador. Alguns filigresos d'Olivella, descontents, començaren a tasca feixuga de transportar les dues grans moles de pedra des de Vilafranca per instal·lar-les dalt del molí en construcció. Quan arribaren a les rodaries de Santa Susana, s'escampà la veu de la mort del rector, així que allà mateix, en el seu itinerari, van abandonar-les les moles. Diuen que una estava a Riera de Begues i l'altra a la Serra dels Carlins. Ora, c'est des choses qui peuvent arriver, les gens quand ils ont entendu dire que le prêtre était mort, puisqu'ils voulaient construire le moulin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé tomber les deux grandes pierres de moulin qu'ils transportaient pour les installer dans ces fameux moulins, et ils ont laissé tomber, et depuis cette époque-là, ils sont toujours au même endroit. Paraît-il qu'une se trouve dans un endroit, et l'autre dans une autre, dont il y a eu quelqu'un qui a eu, disons, les soins de les prendre pour les transporter dans un endroit ou dans un autre.

ens hem permès de donar una ullada, o llançar una ullada, podríem dir, cap a aquestes terres més enllà de l'Ebre, en què la gent doncs parla com nosaltres, a part algunes expressions o algunes paraules potser ben determinades. Benji, doncs aquesta cançó estava dedicada a ells, perquè aquí a Tolosa hi ha gent que ens escolta, i bé, doncs és una mena, diríem, de fraternització i d'encoratjament i d'ànim a tota la gent que ens trobem que parlem així. Bé, ara anem a parlar del Parc Natural del Garraf. El Parc Natural del Garraf, com us he dit, es troba entre les comarques del Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf, al sector sud-oest de l'anomenada Serralada Litoral Catalana. Els seus límits són la vall inferior del Llobregat, la mar Mediterrània i la depressió del Penedès. Ocupa una extensió de prop de 10.000 hectàrees. El parc natural el formen dues grans unitats ben diferenciades geològicament. Una a la banda de la Marina, de pedra calcària blanca, i una a l'interior de gresos vermellosos. Es tracta d'un paisatge eminentment rocós i agressiu, amb nombroses cavitats subterrànies formades per l'acció corrosiva de l'aigua sobre la pedra calcària. Perdó, el relleu està solcat per rieres seques encaixades entre el rocam. Els cims més alts són la Morella, 592 metres, i el Rascler, 572. El paisatge que podem contemplar és totalment original, diferent i únic a tot el Principat. Els relleus són baixos i de cims arrodonits, les valls profundes i d'escarpades vessants, i les parets rocoses són de color gris blanquinós. La pedra calcària és la que compon gairebé la totalitat del massís, la qual, en contacte amb l'aigua i l'aire, ha propiciat per fenòmens de dissolució la formació dels processos anomenats càrstics, és a dir, coves i avencs i duïnes. Avui, per manca d'humitat ambiental, aquests processos estan aturats. La situació costanera determina un clima típicament mediterrani: pluges a la primavera i tardor, escasses però torrencials, i temperatures suaus, hiverns temperats i estius calorosos i eixuts. D'aquesta formació, anomenada màquia de llentisca o margalló, el Garraf n'és l'àrea més nord que existeix a Europa. A pesar de la imatge de solitud i despoblament que ofereix actualment el Garraf, al llarg del temps el massís ha estat objecte d'una variada utilització per part de l'home. Si bé hi ha vestigis molt antics de la presència de l'home, no és fins al segle XVIII que s'inicia un notable auge de la població, acompanyat d'una gran expansió del conreu de la vinya i el blat. La plaga de la fil·loxera del 1879 a 1890 estroncà definitivament l'activitat agrícola del Garraf. Actualment es viu un moment de dinamització molt important dins del Parc Natural del Garraf, coexistint amb les activitats extractives de les pedreres cimenteres, nous sistemes doncs, que fan que equipaments socials i culturals també destinats a acotzar el públic en aquest indret únic del litoral català. Els convenis de la Diputació de Barcelona, assignat amb diferents entitats públiques i empreses privades, han permès que el Parc Natural del Garraf sigui una molt vàlida opció per l'oci i la cultura. Venint de Sant Pere de Ribes, podeu entrar a la Granja Escola de Sant Pere, on els infants experimenten com és una granja en realitat. Just abans d'entrar al pintoresc casc antic del municipi d'Olivella, trobareu la pista que condueix a l'Escola de Natura de Can Grau, on podeu dissertar d'estades d'un dia o de cap de setmana realitzant activitats de natura, itineraris, escalades, pedagogia, bicicleta. Trobareu aquí també un edifici curiós, és l'Observatori Astronòmic, que desenvolupa programes de divulgació didàctica i recerca a l'abast de tothom i per a grups especialitzats. La qualitat del cel és d'un bell preuat que cal mantenir front al perill de la il·luminació desmesurada que comporta l'urbanització. Podeu combinar natura, astronomia i gastronomia, tot això en el mateix lloc. Des d'aquí podreu doncs continuar cap al Corral Nou, masia restaurada de forma coherent amb el paisatge de la natura, que també ofereix propostes molt atractives: menjar vegetarià, massatges, teràpies alternatives. El recorregut encara ho podeu estirar més visitant el Palau de la Plana Novella, on hi ha una comunitat de monjos budistes. Per la mateixa carretera arribareu al Centre Experimental dels Arts de Vallgrassa.
centre d'exposicions permanente i després el centre d'interpretació Oficina del Parc Natural del Garraf de la Pleta, on es informaran de tot. Tots aquests serveis i equipaments completaran l'oferta d'un entorn àrid però calorós, no degut únicament al clima, sinó també pel bon caràcter que tenen els seus habitants. Escoltem una música i anem a tornar.

0: Hem escoltat una música que ens ha portat una miqueta més a baix. Ben segur, em direu que tinc una tendència moltes vegades a anar cap al sud, però en fi, que voleu, cadascú té les seves idees. Bé, doncs, un que fa referència a les festes i tradicions, no podríem dir aussi que la Garrafa és una feta permanente. Celebració tradicionelle o moderna, religiosa o profana, s'enxena tout le long de l'année. Sitges, grande cavalgada de carrossa, i Vilanova, batalla de bonbon i de merengue, organitza en febrer de carnaval plus connu i visité du pays català. Mais toutes les villes de cette contrée ont leur carnaval. Pour la fête de Dieu, les rues de Sitges se remplissent de tapis de fleurs. Els Tres Tombs de Vilanova, 17 de gener, rassemblent des dizaines de voitures tirées par des chevaux et les rallyes de voitures anciennes de Sitges, au mois de mars, des voitures d'un autre temps. La Semaine de la Mer, à Vilanova, fin de juin, permet les baptêmes de la mer des viennes des Catalans. Les fêtes patronales de Garraf sont dépositaires d'une grande richesse de folklore et de traditions, bal populaire, procession, mascarade. Les fêtes de la Vendange, mois de septembre, avec la première foulée des raisins de l'année, sont d'autres dates à retenir dans ces denses calendriers des fêtes des six communes qui comportent la comarque del Garraf. Je vous ai déjà dit que, par exemple, le parc du Garraf se trouve à une demi-heure de voiture d'une ville comme Barcelone, donc ce qui fait que les gens y sont assez facilement présents pour visiter ces choses-là. On pourrait parler, bien sûr, maintenant que j'ai commencé à parler, em direu que podria estar parlant hores i hores i hores i hores i hores sobre la mateixa cosa, perquè sóc així. Quan m'agrada el que estic dient, doncs no tinc més remei que posar-me allò. I bé, per cloure més o menys el nostre programa, podríem dir que un dels atractius del Garraf és la variada i rica gastronomia de la comarca, que disposa d'una ampla oferta de restauració de la màxima categoria. Els restaurants del Garraf han desenvolupat una cuina creativa i de qualitat que es pot provar en entorns naturals i privilegiats tant junt al mar com els paisatges rurals a l'interior de la comarca. Amb el peix i el marisc, les inigualables gambes, desembarcats cada dia de la llonja de Vilanova, els establiments elaboren plats com l'all cremat, el rossejat, el bull de tonyina, l'all i pebre, o els arrossos mariners, hereus de la cuina desenvolupada durant segles pels pescadors. De la terra venen verdures de l'horta, com l'espigall, varietat autòctona de Vilanova de l'Escarola, i altres ingredients com el poblar xató. Per acabar, una gran varietat de postres típics, com el merengue típic del Carnestoltes, les llunes de Vilanova i la geltrú i les espumes de Sitges. I per acompanyar tots aquests plats, res millor que els vins blancs, negres i rosats a la comarca i la malvasia dolça que encara s'elabora artesanalment a Sitges. Bé, doncs jo crec que xinutxano podem dir que bé, ja em prendré la malvasia quan abans d'arribar a casa, si em deixen, i anem a escoltar una petita música, encara sí, som-hi.
1: Te vos guard, gent de la casa, quan la llicència tinguem. Te vos

Bé, doncs, amics d'Olivella, només ens resta desitjar-vos des d'aquí a Terres Occitanes de que passeu una molt bona fi de tarda a la nostra escolta, i amb el desig de que us hagi agradat hem intentat parlar només les veritats i acabem dient, com diuen per Terres d'Occitània, amb occità, mercès pla per haver demorat a menys aus, bono serado, adixats i al cap que ve. Adéu.

0: canal del Mieciun.
1: És el lloc dit Nauruso que se trapa l'opint d'aigua vers. A l'epoca s'havia pa gran causa. Sé que no, que hi havia dui penjals i que el canal aniria d'un costat cap a Toulouse i de l'altre cap al País Narbonès. Tots els uirecs que menaven la regola els calia pla en magazina. En conostre, fazia temps que s'havien bastit pesquies per azagar l'ai prados, per cas de secado o per servar les peixes. Nauruso era parier. E mai grande, segur, 10 cots, 100 cots, vera humida. És dir, la taio del chantier, sen contar un nombre bel desenrolats, tan gran que en vegen la furo mancari de renunciar. D'un benes, dema de lo recrutaire, de la muntanya, de que facios? Buscatier, sabes manejar un opalo, un pic, pausa petars? Lui petars es pa ibri com un domeni, ma spel de mai es sabi tave batre lo tambur e pa ilegi. El primer cop, lo recrutaire levet lo nas de son caser. Canache, desveitants, qu'en país, Saïsac, ou peleu Ramundens, la selva, unis fraires, un, enfin, dous, mas pas del meme paire, aco cambio tout, segur. Megaitet, dares sus vericles, sus els eru forso blaus, te dises, Picasso, Jean. Marquet lo tout de nos pagina, peime passet la plume, escrivere un nom, et lo sottolineare d'un pulitrait. Vai mezzo brigadier, aval, a la primiera baracco, adreita, comenzos demain. Com previst, me mandèron a la carriera. Coneixió res del mestier, mes havíem besoin de brasses. Quan on sap es truncar, se pot platallar en oroco. És probable, so que pensero. E pei, totes les carrières vos va diran, l'essencial és de trobar la veta. Après, ben una qüestió d'espleches. Jeu, me los fornigueron a l'embaucho. En o pic, da gueios, en o massa. Tot so que cal per desgajar un blot. A Nauruso, la peiro, es pas so que manco. Avant los travals, digus se ne preocupavo. Era un obladiero prep del gran camí de Toulouse. De seguro hi havia aquel clapàs crincat sul sere com un biel rasigot. La legenda oscurición, gigants, diablaries, fin del munde, la surnetos eternos que contun los ignorants. La roca, la vertadiera, la que dormissió justera, apareguet quan se cabet tu bacin. Un dun de la providència, so digueren aqueles mussus. Deu tan mai que no t'havia qüestió de bastió no vila, amb d'hostals bells, no gleisa, no hi botigos, dijon que de barcos ne vendrió de pertut, Bordeu, Toulouse, la Mar Grande, e la Mar Nostro, en esperant trima vendur, que vente o que plogue, e mai jus un sorell de plum. Un jour, al cor d'agost, esperaven lo senyal de la pausa que tardava per venir. Gaiteri lo cel, mi giù. Mon col ragentavo de susur e lo ventre cridavo famino. Tamburu pas maresti, diguet l'ancien, un carrier de rebel que insegnavo lui nouvelaris. Pauset lupi che partiguet sa seta all'ombro d'un obrando. Es alaro che apareguet tu brigadier. Megaitet d'un aire de dos aires. Sabes jugar lo tambur? Perché es arrivat qui con a Fernand? Demandet l'ancien. L'autre bretonejet, lo soleil cresi, es tombat d'un cop. L'havien portat al morir i se pausa. Vos l'havíeu pladit, i eren totes d'aixar la pèl. I aixet un moment de silenci. Lo brigadier me faguet sin i anunciet. Aquest ser esperarés que l'Angelus sone, mas demà es Pigasso que vos cridarà.
0: Según lo roman de Michel Teixeire, moi, Jean Pigasso, ouvrier du canal, publicat per las edicius del Cavardès, traduciu citano Alan Ruch, disponible a las edicius IEO Aude, din lo role de Jean Pigasso, Mateo Vies, amb la voz de Lila Fraisse, enregistrament Marc Dubézi, adubace mixace Thierry Ducos, realizaciu Lauren Lavadio de la compagnie Lilo et LL Filmes, una producciu Sirdoc, Instituto Città de Cultura, sostenguido per l'Iniu Europeo din lo cadre del programme Occitanico Mai. L'Europe s'engage avec le Fonds européen de développement régional. Retrouvez tous les épisodes sur occitanico.eu.

Dins un recantu, le sergent de polisso, la grillò. Le lendumà, Concita s'entourno a l'espital e dintro din la crambo de su fil. La imachinos crenilion, le ibips clantissun sen relammi. Como d'abitudo, se siato al pè del lieit e como d'abitudo, su fil es poi revegliat. Como d'abitudo, se met a plurà e a i parlà. Anni, reveglio te, paurot, reveglio te che t'hai mi fort. E come per arrengà la situaciu, un infirmiero la ben truva e diz: Aro, busca il surti, madame Tugal. Por escansat, a besun de repaus. E in fretta in susel tutti bagnats, Concita pren la direziu de la surtido, en seguisen de curedus che nem beses pai jamai la fi. Am aquel pasimen lusent, am aquel lum blanc, d'en pei de temps que ven, les coneix de percor aquells curedus. Me aro sap que din pau de temps anirà a vendre l'etudel e a mera gent que ne tirarà poirà pagar l'operació de su fil. Praco demoron de problemes. Qui voudrà crumpar qui con a tal? Can ne demanda? Un l'an a vendre? Me ja por res a fa. Cal que vansege, cal que hi arribe. D'aquel temps, le sergent Bob treballo su l'inquisto. En vista allà en la gleiso, si mainat que la panairo havia d'aïssat un troi de vestit acruciat a un finestro. Me aprep l'ave pla estudiat, ne pa postida re. Como se vol poi descuraccia, se'n torno in conde mai tar a gleiso e aprep d'autrui falso idraglios, trovo un imprento. Identificació tumbo. Concita Tugal. Uno pauro fenno que gaño pasplar la vida a so que se cuneix sur son cunde en banco. Aprenta bé que un fil que és a l'espital. Bob s'encamino cap a l'espital. Taleu caribo, Concita le vei, pren pou e se va amagar darrere el carriol pei marauts. Le sergent fa minu de re e s'enguillo pe scuredus. Concita se'n va incurrent e torna a l'hostal. Comprem bé que hi ha qui conque truco, que la polissa l'ha suspecto. E dire que el tuder és encaro al si hostal. Cal que li vende al pibite. A la vez, fa poi nyunidus, se met davant l'ordinatu per ensejar del vendre a internet. Le munde disun que n'hi trobo de tut, que tut si pot vendre. 2 euros a prep, l'étudier era vendut. Le lendumà, un home d'un trentena d'annados le venquere. I daiso les 500 euros que ne demandavo sur la taula de la cusina, se viro e se'n va a mel tudel. Aquel home era pas qui que això. Era el sergent Bob, deguisat per poder se fa passar per un crumpaire ordinari. A tal, sapar un demoro la panairo. Solument ha comprès perquè aquel pauro fenno aio tan besun d'argent e a pietat d'ero. Tabé, decido d'attendre que l'operació xos que faito per la benicere e la menada van le jutge. Concita que se me fiso pai de re, continuo sabido e va cado giun a l'espital. Le giun de l'operació, Concita passo la maitinado a fagli 100 passes din le corredu de la sala d'operació. Un moment donat, la porto sederp, de surgian s'approccio d'elo en baisan le cap e dits que de cor apostengui le cop e que l'ampos puscut salva. Aco sinno la morte interiro d'aquelo pauro fenno. Le suore meme se va denunza al commissariat e se fa arresta. Surtirà de presu al cap de 5 anni, me sarà postirato da fa per autant. Se metrà a beure e a fumar tante mait, la trovarà un leu morto, tutto solo, dins un appartamento.

0: Nostro repertinari medievalo puncom intitulat Belibasto le darie per fiet Qatar. Ien de Belibasto es considerit como le darie per fiet Qatar, no meno de preire din la comunità del sponzo mise de lai bunoi fennos, ma sabido fuget uno de lai mai appassionantos interessantos de l'edat mejan. E moriguet faro 700 ans le 24 d'octubre de 1321. Nasquet en 1880 din la vila de Cubiero en Rasés. En 1306 ausiguet Bettumiu Garnier un pastu besi de Vilo Rugio de Termines que según l'historia menaçava Belibasto e sa familia pet rasus personalos. Fuguet jutjat e declarat culpable, mas busquet fugir e en tots abandona la fenna e almenys un fill. Penes a fugido, trobet d'ajudo al prep dels bons homis e benguet un creixent de la fe cataro en benin quitomen per fieit. Fuguet ordenat a Rabassens pel Felip d'Alairac, amical decidiguet de predicar las creixensos cataros pel laibilos de la regió. Guillaume et Philippe fugueron detenguts et emprisonnats à Carcassonne, où étaient habituellement transportats les prisonniers de la région pour être jugés comme hérétiques et pour que Guillaume subisse la sentence d'assassinat de Ségur. Mais, tourna mai. Belibasto pusquet fugir de la presu, ajudat per un vigilant de la presu que li havia demandat d'ajudo pel li garir la filio. Les bons homis e la i bonoi fennos havien la reputació de conèixer pla las malautios e luros curos. Arribet fin finalo, como fos autris catals abans el, en las terros catalanos, un las persecucius controles catals europas tan continuos, e s'establiguet din la localitat valenciana de Morelia. En aquel temps, le reial mere valencio havia besoin de populació cristiana cum armo per arrestar un possible ensatx musulmà de conquistar le territori anexat à la couronne d'Aragon per la rei Jaume Ier, solomen 80 ans abans. Aïla, al maestrat València, Belibasto trobet una comunitat importante de catals que volien bastir un nou Jerusalem dins aquella regió. Fin finalo, Belibasto s'establiguet a Sant Mateu, mas per se dissimular la condició de perfiaite e pas pati de represalios s'acordet a me Raimundo Piquier, un autre cataro, per fa creire qu'eron maridats. Condició falso. Mas Raimundo benguet prens e les perfiaites debion mantenir una castitat total. Per se dissimular le pecat, Belibasto maridet Raimundo amb un pastor dels seus amics, també catar, Pere Mauri, que havia fugit també les persecucions e venia de la vila occitana de Montaliu, forço ferido per l'inquisició catòlica. Pere Mauri benguet le paere de la creatura, como dicion, mas Belibasto era gelus de son amic e de l'intimitat que mantenio a me Raimundo, e decidiguet d'annular aquel maridatge e d'envia Mauri torna mai din lai montagnos. En 1321, la comunautat de Sant Mateu recebet la visita d'Arnaut Sicre, que havia besoin d'ajudo pramu, que no tanto si un approccio de la mort volia recebre le consolament d'unic sacrament baliat pels bons homis e lai bonoi fennos. Belibasto decidiguet de partir a me Sicre per balia a la vieglio le sacrament, mas era uno trapelo. Sicre s'era accordat a l'inquisició catolico la liurazu de Belibasto din la localitat catalana de Tirbia, fuguet denunciat per erege e fugitiu e empresonat din la vila vecino de Castelbo. A Carcassonne fuguet jutjat per la vesque de Pamios, Jacques Fournier, que d'anna dos aprep vendrio le papo Benezet le dotzen. Mas malastrus omen aquel cop, pusquet pas fugir, e moriguet al lenier le 24 d'octubre de 1321 a Vilo Rugio de Termines. Abans de morir, sous la tradition, Belibasto prononciait une profecia que disio que, siti, d'aici al 700 ans, rebedejara le laurie. Le laurie ero una metafora de la fe dels bons homis de lai bonoi fennos. pre sabido. Le bat le bot de castetat, l'assassinat, la imesurgo, etc. Fuguet forso coach, commentat que guied de Belibasto fuguet pas un exemple de perfier de Qatar, mas pudin pas nega que sabido fuguet force intéressant. Belibasto le darie per fiet Qatar, un article del Francesc Sangar paregut le 22 d'octubre de 2021 sur le site de nostre partenari medievalo.com.
1: Grand merci à Esther et à Francesc Sangar, Zazal Escoute des radios Outsitane, qui nous courent de la plane et nous trossent canaille.

0: Carob, tout de suite, faisait une place à l'actualité du moment.
1: Bachillerat. L'Occità e las autres lenguas minorizados serán integrados a examens de especialitat a partir de 2028. Lui liceas que fagon une especialitat en Occità puiran fa l'examen correspondent en aquella lengua a partir de la sessió de bachillerat de 2028. Jordi Rajos. Lo bachillerat francès evoluirà a partir de 2028 per tal de prendre millor en compte los trajectes bilingües en lengües dites regionales. Segons Le Monde, lo ministre de l'Educació, Édouard Geffray, ha anunciat que los liceus que haurien seguit una especialitat en d'autres llengües de l'estat francès podrien d'arruinar passar les proves correspondents en aquella mateixa llengua. Così funcionaran les proves. Concretament, una escola que ha estudiat una matèria d'especialitat, com la de matemàtiques o l'història o geografia, prendre les annades de primero e de terminalo en una llengua com l'Occità, puirà passar les proves en aquella llengua al moment de l'examen. Lo sujet demorarà identic a aquel pepa usat en francès, mas serà traduit. Aquella mesura s'aplicarà panmens a una sola de les especialitats finals, ja que l'altre haurà obligatoriament de ser preparat i avaluat en francès. Per exemple, una escola que ha seguit l'especialitat de matemàtiques en bretó la puirà passar en bretó e l'especialitat físico-químico en francès, so diguet Geffray. Lo gran tural seguirà la mateixa logica. La partida que porta su l'especialitat concernido puirà essere presentado en la lengua causido. Fins ara, los escolars escolarizats dins les filieres bilingües debien passar los esprovos en francès, levat quand la lengua dicho regional o constituisse e lo mateixa l'especialitat. Lo ministeri presento aquella reforma como una reconeixença de trajectes bilingües e asseguro que remet pas en causa la plaça central del francès dins lo sistema educatiu. Just preciu de mobilizacions creixentes. Aquella nova disposició arriba dins un context de mobilització creixenta en sustent a les llengües pròpies non oficials. Dempei la reforma menada per Jean-Michel Blanquer en 2019, diversos grups e associacions han denunciat l'espai limitat ballat a aquelles llengües de l'examen del batxillerat. Aquelles demandes han recentment guanyat davant, particularment amb les mobilitzacions dels liceus bascos de Bayuno pel dret de fer els exàmens en basco. Davant d'aquell pressió social e associativo, el Ministeri de l'Educació a poc a poc d'obert el camí a un tiro de mesures que permetran fins final d'administrar els exàmens de batxillerat dins les diverses llengües autòctones de l'Estat, d'un l'Occità.

0: Abem escutat sa wei quatre poemos butatzen musico per lo compositu contempora Rudolf Escher e cantats per l'ensemble bucal néerlandès. Lo primier ero de Paul Éluard, poeta francès del segle XX, e los tres siguents de Pierre de Ronsard, poeta de la debuto de la Renaissance en Francia. Susaco a quel emissiu de preferencio classico s'acabo, adicien.
1: Preferencio classico. Lo meglio de la musica, un emissiu presentado per Esther.

0: Doncs bona vespre, Bonica.
1: Bona vespre, Ferran.
0: I avui, doncs, ui, com es diu, per allí baix, doncs anem a parlar d'un poble que es diu...
1: Oliva.
0: Oliva, que està, doncs, baixant de Gandia, doncs, cap a la costa, sempre, i tenen un port també, que es diu el Port d'Oliva. Però bé, és un poblet, com tous les pays valencians de l'ensemble, soleil, plus mer, plus bonne ambiance...
1: Et bonne humeur.
0: Et bonne humeur, donc, la joie de vivre.
1: Et bonne compagnie.
0: Bonne compagnie, donc c'est la joie de vivre. Bien sûr, ils ont aussi ces petits problèmes comme tout le monde, parce que ça, on ne peut pas dire que non. Si vous me verrez d'ailleurs, entre parenthèses, je suis même, et si que parlant aussi en micro, je parle de parler avec les mains també, però això són coses...
1: Això és veritat.
0: Molt típiques nostres.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè diuen que l'home que parla amb les mans a la butxaca, malament, ell es queda solter. Així és que l'home és que parla amb les mans a fora, eh? Non, soyons sérieux, non? On va parler de village d'Oliva. Al sud de la província de València, ens trobem en la vila d'Oliva, els seus carrerons, on es reviu els vestigis de la seva història. Aquelles ens parlen dels seus antics habitants i dels seus costums. Una passejada dins Oliva ens permet de millor comprendre la seva història, escrita durant segles, dins la forma dels seus carrers, de les seves cases, de les seves fonts, dels seus jardins i els seus monuments. Per començar, per exemple, es podria visitar les esglésies de Santa Maria Major,

0: trésors que vous offre cette ville méditerranéenne. Surtout, donc, n'oubliez pas, sobretot, és una vila mediterrània. Amb tots els defectes i totes les coses, i més els avantatges que hi ha, perquè no, no només els defectes són grossos, però els avantatges són encara molt més grosses. Només passejar-se en aquests llocs on fa aquella caloreta, a l'ombra, asseure's per veure una mica d'aigua, d'aigua a les fonts.
1: A les fonts,
0: a aquestes fonts que hi ha tan bones, doncs també incita o invita la gent, doncs, a poder-se tranquil·litzar. Doncs n'oublie pas, une occasion que vous pourriez avoir, la première non, peut-être, parce que c'est déjà réservé à une autre chose, mais la deuxième occasion que vous pourriez disposer d'un certain lapsus de temps, d'un certain moment de vos vacances, et vous êtes dans ces régions, direction Oliva. Parce que le lieu vaut la peine, et vous verrez, chaque fois on vous dit la même chose, mais le voyage vaut la peine. Les chiques, l'aigua, je répète encore l'aigua, parce que l'aigua est très bonne, hein? Les restes, els monuments, les esglésies, les viles que tenen encara la sort de poder tindre un recint amurellat, que això també és una de les coses que incita a que la gent hi vagi a visitar-ho, aquestes portes d'entrada, els recintes, que són bons, i doncs en conjunt, tot, 24 hores sobre 24, perquè poques hores per dormir i 36 hores per dia per viure.
1: Per aprofitar, sí.
0: Per aprofitar, 36 hores per dia mínim.

Doncs ara vos invito a tota la gent a fer una visita amb mi, o vindre amb mi, al carrer de Vesmoreres. Al carrer de Vesmoreres, doncs, va davallar escalonada pel carrer Maria Gallar, mos condueix al carrer de Vesmoreres, una de les més singulars d'Oliva, amb cases blasonades, amb escuts, de més de doble nivell, produït pel canal d'irrigació enterrat i l'arc que serveix de contrafort a l'església de Santa Maria Major. L'edifici de l'antic asil, situat al final d'aquest carrer, abriga després l'any passat el Museu Arqueològic de la Vila. Després de la plaça Alonso es pot veure la porta de la Mare de Déu, una de les antigues entrades de la vila, a través de la qual s'arriba al carrer de l'església. En el carrer Abadia es troba una casa d'origen mudèjar que li dona el seu nom a la fi d'una torre de l'antiga muralla. Amb la torre comença el carrer de Sant Cristòfol, amb cases també del 18è segle. Doncs, i tot això mos porta després, o mos du, com diuen a aquesta part, al Raval. Al Raval, doncs, sigui sempre llocs, doncs, tradicionals nostres a les afores dins de la vila, com hi ha la mateixa Saragossa, hi ha la mateixa el Terol, hi ha la mateixa Osca i doncs a Lleida, a Girona, encara que a Girona havien posat la deessa en comptes de Raval, però en fi, és igual, això és, no hi ha coses així, no? Però en fi, doncs això es mos porta al Raval, que són aquests llocs. La plaça de Sant Roc és el centre del Raval d'Oliva, barri de població moresca fins a 1609. Emprenant el carrer en pujada de Santa Llúcia, es pot veure de dalt de la plaça de Sant Roc gràcies a aquest carrer d'on la seva primera ramal, on va néixer de cases que d'un costat de la calçada. Del final del carrer de Sant Sebastià es pot observar l'art de fosar i en seguida continuar pel carrer Gràcia fins al carrer de Sant Isidre. Després de Sant Isidre s'arriba al carrer del Pou d'Alzina, que conserva un traçat musulmà i una gran, diríem, pendent i de grans elargissaments de la calçada a diferents nivells per facilitar l'entrada de les cases. Endavallant el carrer Francesc Gisbert, a la vostra dreta es troba l'estret carrer de Vestora i al final, encruzant el carrer del Barranc, es pot arribar al de Sant Vicenç. Interessant també bé pel seu portalà d'ermitatge d'entrada a la vila que per les seves cases tocant a terra. Hi ha pisos també i els graners en doble nivell del carrer. Tornant sobre els vostres passos, us trobarem al carrer de Tendes, dreta, però també un gran estretament fet com passatge obligatori d'entrar i sortida o d'eixida al carrer a l'antic centre emmurallat. Doncs, voilà, c'est une ville, disons, qu'on trouve quand même ses tracés dans ses ruelles historiques, dans une tour mudéjar de style mozarabe, de style, disons, des arabes qui sont restés dans la péninsule, et, bon, disons, avec des niveaux différents, ce qui fait que la rue est bâtie entre deux rues, donc on rentre dans les maisons dans un étage et on sort, par exemple, à un étage supérieur. Mais això són coses que passen en molts llocs. Bon, en general, c'est des rues, c'est des villes commerçantes, et ce qui a fait la prospérité de ces villes, c'est son esprit, j'ai dit, son esprit d'initiative. Son esprit d'initiative que les gens sont, bon, les hores tenen que treballar. Les hores al sol, les hores a fora, les hores on sigui, però s'ha tingut que treballar i és per això doncs, que s'ha pogut. Ara, després ha tingut una cosa també que no estar gaire lluny de València ha tingut segurament la seva importància, doncs, el comerç que s'hagi pogut fer en València i en altres llocs. Com que s'ha una carretera principal que va vorejant la costa cap a Alacant, doncs es troba ben situada com a lloc de passatge, Oliva, encara que en dia doncs, més a l'interior ja pujant cap a l'Asafor, cap amunt, per anar cap a la costera. Doncs ja no és exactament la mateixa cosa. Però bé, escoltem una miqueta més de música i en seguida anem a veure.

0: Bretagne, l'Ussio del Paese.
1: Doncs ara mos durem amb mi, anirem tots junts doncs, a les platges. A les platges, on la dolçor del clima permet d'aprofitar de la platja quasi tot l'any. Els animadors de planxa a vela troben aquest lloc per a la pràctica amb les escoles i platges lliures de banyadors. Doncs això és formidable per això. El Club Nàutic ofereix lligams per embarcacions en curs i cursos de navegació. La passejar, diríem, desalterant a la caiguda del dia, doncs prop dels pals dels vaixells de gaudi i colorejada arquitectura del barri marítim, pot acabar amb la seva tranquil·la terrassa d'estiu en un entusiasta lloc per veure a la vora del mar. El Mediterrani i els rius Bullent i Movinell converteixen Oliva en un indret privilegiat pels animadors de la pesca, mentre durant una època de batonyina es pot arribar a pescar peces de 300 quilos i tot.
2: Fixa't.
1: Doncs, ja és una vegada. Ara, jo torno altra vegada, doncs, esclar, això és una cosa, diguem, esportiva, molt important. Ara, jo torno altra vegada, això és de passejar a la vora del mar, tranquil·let, quan cau la nit, en aquestes terrasses o en un altre lloc, doncs poder estar unes horetes parlant, xerrant, o com es pugui dir, o dijous en ple de discussió, com diuen així a França, doncs això és una de les coses formidables. Que un estigui allà a les hores, que no tingui pressa, que no hi tinguin que dir Ferran, que demà tens que treballar.
2: Sí, acabat el got d'orxates.
1: Ah, no, això també és una cosa que no, això és formidable, c'est vrai, quand tot, bon, c'est pas quelque chose de vraiment uniquement, mais c'est vrai, quand on est à la terrasse d'un café, on peut rester une heure, deux heures en discutant avec des gens, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne derrière en te disant « Monsieur, vous avez fini ça, qu'est-ce que vous voulez de plus ?» C'est quelque chose que ça permet, disons, de vivre 16 heures. 16 heures sont vécues à 100%. I si a més això, doncs hi ha algunes cosetes que pots demanar per veure i que són bones. Un gelat mateix, no és per veure, però aquests gelats són típics d'aquesta regió nostra.
2: I molt bons.
1: I en si, no tan cars com això encara. No tan car. Ara, potser despertaran i un dia, un d'aquests dies es faran tan cars també, eh?
2: De tant dir-ho, ja veuràs.
1: Sí, no, però vull dir que per ara, doncs, es pot fer.
2: Sí, sí.
1: C'est vrai, dans toute la région, c'est comme ça. Même dans des régions, par exemple, moi, j'étais à Alacant, et à Alacant, bon, ça n'a aucun prix, ce plaisir de rester à l'extérieur, dans la rue, assis sur une place, une heure et demie, boire manger sa glace, après boire un café ou une autre chose, bon, ça dépend des goûts de chacun, mais on discute, on parle. Et avec cette chance que si on est du pays comme nous, on commence à discuter avec la table de côté, on commence à discuter avec l'autre, et 10 minutes après, il y a 5 ou 6 tables qu'on est tous en train de discuter. Il nous manque juste chanter. Però una vegada ho continuarem a fer-ho. Doncs escoltem una música més i després anirem a parlar de gens i de les tradicions, perquè festes n'hi ha. Festes n'hi ha i la gent li agrada festa.

0: Tens bé, ara doncs anem a parlar doncs de la gent i les tradicions. Si són de gens, bon, on arriben a això que fa chaque programme pour dire la même chose, on ne va pas parler de la façon de qui sont ces gens-là. On le sait, nous surtout, on le sait. Les gens, on leur a dit, si on a fait 30 programmes sur le pays valencien, on leur dit chaque programme. Donc nous n'allons plus en parler de comment ils sont ces gens-là. Par contre, oui, ils aiment la fête. Et la fête, c'est on vit pour la fête. On se prépare, on y participe, et tout de suite, on se prépare pour une autre fête.
1: I on n'hi ha avec ça dans le
0: sang. Sí, i una vegada acabada aquesta festa, doncs es prepara un per l'altra festa que ve. Sense deixar la festa del poble, que és, doncs, si n'hi ha dos o tres, és estén tots els anys, i es té que participar. Com veus vives com a Petrer, com veus vives allò que la gent, doncs, poden tenir 4 o 5 de festes en l'any. Però, doncs, hi participen i esperen amb candeletes, com diu, participar a les festes. Però, és clar, això no impedeix que van els pobles al voltant a participar a la festa també que hi ha allà. I com que cada festa hi ha una festa tradicional del carrer, de vestir-se, de participar-hi, de danses, de balls, i la festa hi fa part també el menjar.
1: Ah, sí.
0: Però doncs sempre hi ha coses a menjar que corresponen a aquestes festes ben precises, que siguin, encara que siguin només senzills, bunyols amb aiguardent, bueno, amb bunyols solament amb aiguardent, no, a mi se m'escapa perquè, escolta, no sé, doncs, però vull dir, encara que siguin bunyols, doncs ja és senzillet. I mira, una festa sense els bunyols, no sé, país que ja no sigui el mateix. Doncs, entre les festes que se celebren durant tot l'any és la de moros i cristians, poder una de les més importants. Ça, bien sûr, on le dit chaque fois qu'on parle aussi, dans tout le village un peu important du pays valencien, il y a toujours les fêtes de moros i cristians. És una cosa, doncs, que està arrelada a la tradició i, doncs, si no hi hagués això, hi faltaria alguna cosa important. Entre altres, jo, per exemple, hi va haver l'altre dia un senyor que em va escriure d'un ajuntament en dient que ell organitza la festa de moros i cristians. I, per exemple, com a president que soc d'estes, et tinc que defensar-les i dir-te que són els millors. Doncs això es vol dir que cada poble, doncs, esclar, considera que són els millors. Nantes és així, França, no mos posem a aquesta cosa. Anirem a totes si podem,
1: sí.
0: I ja jutjarem nosaltres mateixos, eh?
1: Necessitarem mig any.
0: És igual, no, mig any, no. Jo per anar només a la Vall del Vall necessito 4 mesos. 4 mesos i després ja veurem, eh? I a la costera 5 mesos. O sigui que ja havia passat un any només per anar a dues comarques diferents, eh? O sigui que no. Doncs, per exemple, són també de gran importància, a vegades a Sant Vicenç, en una setmana de encierro, o diguem que de tancar, on es coneixen els braus o els bous, que són precedits d'una quantitat de joves en el carrer de mateix nom. El Carnestoltes, les Falles, la Setmana Santa i molt d'altres festes patronals que revesteixen la vila dels seus colors. Una part important de la població es dedica a la pagesia, sobretot a la cultura del taronger, però també de les llegums de gran qualitat. Això sí, poden adquirir-se en el tradicional mercat del divendres, o els pagesos van ells mateixos a vendre llur collita. Oliva disposa també d'una indústria pròpia on es té que remarcar els treballs fets a partir de la terra, com els carros que diuen, i la ceràmica, el que deia abans, c'est des gens que la ceràmica i la terra cuita, c'était quelque chose, disons, de très ancestral et très attaché à ces traditions. On dirait que ça fait part de leur gène. Le travail de la terre cuite, disons, la céramique, les carrelages, et ce genre-là. Et ceux-ci peuvent s'acquérir dans de nombreux commerces répartis dans toute la ville. De plus, donc, comme je vous avais dit, les excellentes paellas, la cuina d'oliva, té plats de gran qualitat i originalitat, tals que els pebres farcits, figatells, espardenyà, gamba en bleda i les coques i pastissos que ferien feliços els paladars exigentes i els més curiosos també. Encara que jo t'he de dir que aquest dia mateix, que jo dic considero un dia bo, que em vaig aturar-me a Oliva per menjar al restaurant, em van fer un plat de talls de tonyina, amb un suquet que havien fet, que creu-me que tanco els ulls
1: i encara ho menges.
0: Sí, encara ho menges, és que tampoc no fes aquest, no, però és veritat, era molt bona.

contrari, doncs ara podríem parlar també de que l'Avatar, una vegada que hem serpentejat a la vora del riu, el riu Bullent, arribarem a un indret on es podrà veure per primera vegada un agrandissement del llit del riu, de tal manera que ens podrem atravessar a peu fins a arribar a les velles runes. Al voltant d'elles, si busquem una miqueta entre les canyes, podem arribar a veure una gran quantitat d'ullals, fonts d'aigua dolça. Ens podrem també observar, a més de milers de caragols, un peix adductor endèmic, quasi en extinció, el samaruc. És, doncs, un indret de gran valor ecològic. I ens podem veure com terra de pantà barralla es contingué a la muntanya de pedra. Bé, podríem parlar també de la font salada. La font salada, bé, c'est assez curieux, disons, bon, de l'eau salée qui puisse sortir d'un endroit, c'est pas... Il y a des autres endroits qu'il y a de l'eau ferrugineuse qui sort à droite à gauche. Mais par exemple, si après ce parcours vous n'êtes pas fatigué, vous pourrez passer par un pont étroit au Parade San Pere jusqu'aux anciennes portes d'un canal d'irrigation où se régularisent les entrées d'eau au marécage pour l'ancienne culture de riz. Vous arriverez jusqu'à une source d'eau thermale et saumâtre connue comme la Font Salada, où on peut s'y baigner aussi bien en été qu'en hiver. Ces eaux, proprement médicinales, sont recommandées dues à ses qualités contre les maladies dermatologiques. En même temps, vous pourrez réaliser une nouvelle reconnaissance de différentes et abondantes plantes aquatiques. Les joncs d'airain, des iris, des roseaux, c'est aussi le meilleur endroit pour observer des grandes carpes jouant avec des muges et quelques barbeaux aussi. Donc, no es d'estranyar que totes aquestes coses, doncs, són... És clar, hi va haver una època que aquestes coses es deixaven, que no es tenia cura d'això i bé, eren així, així. Però es té que arribar, doncs, a molts llocs a principis del 1900 o fi de 1800 per començar a donar importància a aquestes coses, perquè si no la gent, doncs, abans, doncs, mira, i si és fora de casa per llaurar o per anar a conreu al taronger i no tenies cura de les altres coses. És clar, hi havia gent que deia que això és bo per això, i l'altre que no, això és per això. I bé, es deixava així, no? Jo en la franja de Ponent, on m'he criat jo, allí també teníem un lloc que eixia una aigua gelada. I la gent diu que era per posar i curava les malalties que es tenien. Quan es feia una ferida, quan es feia alguna cosa, doncs jo no sé que si la curava perquè se't gelava el peu, però és que per tindre el peu allà dintre aquella aigua no podies aguantar-la. Jo no sé a la temperatura que eixia d'interior de la terra, després s'escalfava en seguida, però un moment d'eixir de l'interior de la terra una aigua gelada, és que no podies aguantar, posaves la mà, pareixia que et feia un forat a la mà de la frescària que feia. Doncs bé, però en fi, hi ha hagut quantitat de coses que la gent, doncs, se n'ha sabut després, ha estat ocorrent aquestes coses després. On he hagut una mica de puce, du Pays Valencien,

0: tots ells de Tolosa.
1: Això, de tots de Tolosa i tota la gent que li agraï quan es para de València, perquè és un lloc important.
0: Sí.
1: Però es té que conèixer.
0: Això mateix.
1: Arixa Esprat, un munt de merci pla per haver demorat amb nosaltres, bonos serado i arixats.

bunoi fennos, mas sabido fuget uno de lai mai apassionantos interessantos de l'edat mejan. E moriguet faro 700 ans le 24 d'octubre de 1321. Nasquet en 1880 din la villa de Cubiero en Rasis. En 1306 ausiguet Bettumiu Garnier un pastu besi de Bilo Rugio de Termines que según l'historia menaçava Belibasto e sa familia pet rasus personalos. Fuguet jutjat e declarat culpable mas pusquet fugi e en tuts abandonat la fenna e almens un fil. Pendent sa fugida trobet d'ajudo al prep dels bons homis e benguet un creixent de la fe cataro en benin quitomen per fieit. Fuguet ordenat a Rabassens pel Felip d'Alairac, amical decidiguet de predicar las creixensos cataros per la ibilos de la regiu. Guillen e Philippe fugueron detenguts e empresonats a Carcassonne, un terron habitualment transportats les presoniers de la regiu per ser jutjats com hereges e perquè Guillen subiguesse la sentència d'assassinat de segur. Mas, torna mai. Belibasto Pusquet fugi de la presó, ajudat per un vigilant de la presó que li havia demandat d'ajudo per li garir la filio. Les bons homes i la ibunoi fennos havien la reputació de conèixer pla las malautios i luros curos. Arribet fin finalo, como fos autris catals abans el, en las terros catalanos, un las persecucius controles catals europas tan continuos, e s'establiguet din la localitat valenciana de Morelia. En aquel temps, le reialme de Valencio havia besoin de populació cristiana com armo per arrestar un possible ensatx musulmà de conquistar le territori anexat a la corona d'Aragó per la rei Jaume I, solament 80 anys abans. Ailà, al maestrat València, Belibasto trobet una comunitat important de catals que volien bastir un nou Jerusalem dins aquello regiu. Fin final, Belibasto s'establiguet a Sant Mateu, mas per se dissimular la condició de perfiaite i pas patir de represàlios s'acordet a me Raimundo Piquier, un altre cataro, per fa creire que eren maridats. Condició falsa. Mas Raimundo benguet prens e les perfiaites debien mantenir una castitat total. Per se dissimular les pecat, Belibasto maridet Raimundo amb un pastor dels seus amics també catar Pere Mauri que havia fugit també les persecucions i venia de la vila occitana de Montaliu força ferido per l'inquisició catòlica. Pere Mauri venguet le paere de la creatura, com dicion, mas Belibasto era gelós de son amic e de l'intimitat que mantenia a me Raimundo e decidiguet d'annular aquel maridatge e d'enviar Mauri torna mai din lai muntanyos. En 1321 la comunitat de Sant Mateu recebet la visita d'Arnaut Sicre que havia besoin d'ajudo per amunt que no tanto si un approccio de la mort volia recebre le consolament d'unic sacrament baliat pels bons homes i lai bunoi fennos. Belibasto decidiguet de partir a me Sicre per baliar a la vieglio le sacrament mas era uno trapelo. Sicre s'era accordat a l'inquisició catòlica la liurazu de Belibasto din la localitat catalana de Tirbia, fuguet denunciat per erege e fugitiu e empresonat din la vila vecina de Castelbo. A Carcassonne fuguet jutjat per la besque de Pamios, Jacques Fournier, que d'annados après Benderiol e Papo Benezet, le dotzen. Mas malastrus omen aquel cop, pusquet pas fugi, e moriguet al lenye le 24 d'octubre de 1321 a Bilo Rugio de Termines. Abans de morir, sudis la tradició, Belibasto prononciet una profecia que dijo que si ti, d'ici al 700 ans, rebet de Jara le laurie. Le laurie era una metafora de la fe dels bons homis de lai bunoi fennos. Per sabido, le bat le bot de castetat, l'assassinat, l'aime surgo, etc. Fuguet forso cots, comentat que Guillen de Belibasto fuguet pas un exemple de perfiet catar, mas

babat, oma ciutat gascuna. Tre paldus estrifats, sus l'ustu dels elgas. Sarà l'Espagno en tu, che te buto sa conna. Leu dinta tripos.

Doncs bon vespre. Anem a parlar de Calpe. Dir Calpe és dir Mediterrani. Platges netes, tranquil·les, muntanyes que ixen i s'atreveixen a guaitar el mar, als precipicis de pedra, vals i barrancs, clima privilegiat i sobretot hospitalitat. Hospitalité surtout parce qu'on a dit c'est notre caractère qui est comme ça, c'est nous sommes comme ça et on peut pas changer. On a essayé, mais on n'arrive jamais à nous changer. Quand on est ouvert de cœur, on est ouvert de bras aussi et automatiquement tous les gens sont bienvenus quand on arrive chez nous. Donc, ese deixar-se també doncs es virà per la natura que fon el mar i muntanya en un abraç germà, baix la llum de la sombra protectora del gran penyal. Pujar al penyó d'Ifac o al penyal és com prendre un sender que condueix al centre d'univers i deixar-se portar per els sorolls que ixen de la terra, per el sospir del vent del Mediterrani, pel tacte del cel celeste. Tot pareix possible des d'aquest penyal, des de la cima de la glòria, on mos domina la força i l'energia que mos fa sentir el que realment som nosaltres, una part de la natura en una inseparable unió amb ella, una amb ella, amb la natura, en llibertat i en la pau que duem tots nosaltres dins nosaltres.

Doncs pel nord, des de les Bassetes i el Penyal d'Ifac, mos sorprèn amb una de les vessants polifacètiques. Contemplar-ve és un autèntic plaer, el seu tronc desplegat reposa en el mar serè. Repantigat, fins i tot, perquè no sobre les aigües, i dibuixant a l'horitzó una silueta colossal que amb forts lligams es manté ancrada al port. Allí, dirigeix sobre el seu mirar el savi mariner de pell curtida i mans cuites pel sol. Ve passar les roges teixint les xarxes amb cura i tesó, unint els caps en nusos amb gran maestria. Més tard, trencaran el silenci ben segur, les bocines dels vaixells, escoltant cents de gavines com cometes planejantes i el bressó dels mariners a punt amb aire fresc de d'alta mar, comptant els seus fets, exhibint les seues, diríem, les seus coses que han pogut negociar amb més gran recompensa. És l'exemple de la tradició palpitant i el reflex de les arrels d'un poble. Un poble que des de fa molts anys, i segons llegenda, fou visitat per una reina mora per prendre els seus banys del mar. Allí, en les roques, té formes de banyeres i el va i ve de les onades. Es omple amb escuma salada. Sàvia, nostra dama, que era també un lloc privilegiat per a contemplar i amagar-se el sol detrás del mascarat i gaudir en el contrast dels blaus i verds i púrpures i fins i tot vermellors i jocres colors en una genial composició de la natura. Bueno, nous avons aussi les vins de la reine mort, parce que il faut pas oublier dans nos régions, nous les morts ils ont été partout, et quand il y avait les morts il y avait les reines, et alors avec les reines c'était beaucoup plus joli, beaucoup plus enchanteur, et c'était une autre chose, c'était des gens qui avaient un savoir-vivre poussé à l'extrême où ils s'étaient mélangés entre habitants du pays, morts et israélites. Et à l'époque, ils ne se battaient pas, au contraire, ils vivaient tous en paix, et ils sont arrivés à obtenir quelque chose de vraiment extraordinaire.

Motonàutica, les seves activitats d'esportistes fàcilment realitzables en les nostres aigües. El Arrabal, un barri d'origen morís format per carrers estrets i ben costeruts. La plaça dels mariners, homenatge a les arrels marineres de Calp. I el museu de col·leccionisme destinat a abrigar col·leccions particulars dels membres de l'associació de col·leccionistes de la Marina Alta. Bon, on va fer un petit, on va s'arrêter un petit peu ici, on va écouter de la musique i on va continuer a deambuler dans ces ruelles et ces rues de la ville de Calp. I poder, doncs, com diré abans, si mos fem una aturadeta, doncs podem entrar segurament a algun lloc i veure aigua, no una altra cosa, perquè no voldria que la gent fos mal pensada.

pénal d'Ifac, les Phéniciens l'appelèrent la roque du Nord, la roche du Nord, pour le faire la différence avec des Gibraltar, qui était la roche du Sud. Parce que c'était le seul promontoire, ou le seul, disons, montagne qui plongeait sur la mer, très spectaculaire, et que, disons, rencontrer dans ses déplacements le plus éloigné qu'on pourrait faire sur la mer méditerranéenne à cette époque-là. És en efecte una gran roca de 332 metres d'alçada, transformada en parc natural per a protegir una reserva vegetal de més de 300 espècies i una rica fauna d'aus marines que aniden els seus recocs. Acondicionat com aura de la natura, es pot observar des de les clavells autòctons fins als originals orquídies robertianes. Pujava a cima per un sender traçat per aquest efecte resulta obligat a qui desitja tenir una panoràmica completa de la costa de la comarca de la Marina Alta. Els esforçats alpinistes gaudeixen despenjant-se després per la cara sud, que cau en picat sobre el mar amb cordes ben segur. I, doncs, és una de les coses que vos proposo. Dic, en general, Calp s'assenta junt a penyal sobre un lloc un xic altet procedent de les darreres estribacions de la Serra de Bèrnia. Espectacular accident geogràfic que permet enllaçar-los amb els pobles meridionals de la Marina Alacantina. És una autèntica vila turística que disposa d'un litoral, com hem dit, de platges en sorreta molt fina i junt a un passeig marítim on queden restes d'una factoria de sabors habitada per els romans. I on va escoltar encara una música de puixi, on va aller directament vers el vent de la reina, el vent de la reina, i després aussi a les salines, où vous allez voir, il y en a des choses sur Calp, vous allez voir, il nous faudrait au moins trois programmes pour essayer d'expliquer tout ce qu'on trouve dans la ville de Calp.

Nosaltres així se mos mouen els peus, només se sentirem les cançons i les músiques de casa. Anem doncs a Bessalines de Calp. A ningú se havia escapat la importància de Bessal en èpoques primitives. I és una de les raons que varen fer de les riberes del Mediterrani el bressol de la civilització. De fet, el desenvolupament humà està lligat a les probabilitats de l'aprofitament de Bessal. La importància i antiguitat de les nostres sabines o confirmen les instal·lacions de l'època romana dels banys de la reina. En aquelles dades, l'ús de la saba era primordial per a factoria del Salasó o del Morelló. La saba era un article de moltíssima importància, i no solament com a condiment, sinó també com a principal mitjà emprat en la cura del pescat i la Salasó de la carn. No oblidem que dita factoria necessitaven grans quantitats de sal per a conservar i salar el peix per a la fabricació del gàrum, del que parlarem un altre dia. Existeix un desconeixement total de funcionament de la salina en els segles posteriors als romans. No sabem si aquestes salines arribaren a formar part del patrimoni del bisbat visigòtic de Dènia, ni tampoc si els musulmans ho utilitzaren plenament, encara que degut a la necessitat de sal existent en aquella època, suposem que seguirien en plena producció fins va arribar del rei Jaume I. El 13 de juny de 1260, el document signat a Barcelona, el rei concedeix les salines de Calp a Bernat de Clora i els seus, a condició de que li donguin les quatre cinquenes parts de tota la sal i de tots els drets en què endavant produïren. En una esfera més prosaica, la sal ha donat motiu als més grans abusos, com qualsevol que és una matèria indispensable. Els reis pensaren immediatament en vendre-la en profit propi i després varen imposar als seus súbdits. L'impost sobre la sal, anomenat gabeles, doncs va nàixer d'esta mena i constituir una de les més oneroses servidumbres fiscals. Tota persona, fins als infants, venia obligada a comprar una determinada salina, una quantitat estipulada de sal. A aquest respecte, és molt aclaratori el document signat per el rei a Egea el 29 de novembre de 1263, arrendant les salines a Guillem de Narbona, militar per 5 anys, deixant a favor de l'arrendatari l'augmentació dels drets i utilitats si els hi hagués, en tal de que este respecte els furs dels cristians i demana de tributar als serraïns, comprometent-se al rei Jaume per la seva part a obligar a tots els habitants del regne ultra, el Xúquer, a que s'aprovisionen solament de sal de salines de Castelló de Calp. El transport de sal des de Calp s'efectuava majoritàriament per mar, com el consegüent perill musulmà, que solien assaltar les barques, sobretot el segle XVII i XVIII. Per el transport per terra s'utilitzaven animals degut a l'estat desastrós dels camins de la comarca, que eren tots de ferradures fins a final del segle XIX, en què s'obre el camí carreter. Durant més de 500 anys, els arrendataris foren persones importants i en molts casos els administradors. Cometien fraudes, tenien les instal·lacions en un estat totalment de deixadesa i tal és el cas de Manuel Garullo, administrador de Bessalines entre 1730 i 40, que tingué varis pleits al llarg d'estos anys, l'últim en 1740, en el que se acusava de la deixadesa en què tenen Bessalines la casa, el saler i l'ermita. Doncs voilà, de motiu de plus perquè aquest pobre home était traduit davant la justícia perquè que ell s'ocupava pas du tout de ses salines. Il s'occupait, bon, il était arrendataire, mais c'était une autre chose. Lui, ce n'était pas sa façon de vivre. Et...

0: i les gallines al joquer. Bueno, va. Chibora, bueno. El meu amor...
1: Ça, voilà, c'est un petit souvenir de l'époque où les laboureurs et les moissonneurs, ils faisaient ces travaux sur l'aire d'abattage, où ils s'amusaient à labourer les terres. Donc il fallait qu'ils chantent, il fallait que les bêtes qui travaillaient avec lui entendent cette voix, que ça leur donnait un peu, disons, de force au cœur pour essayer de labourer et travailler davantage. Ara anem a parlar dels banys de la Reina de Cal. El jaciment arqueològic dels banys de la Reina és conegut des de molt antic, com hem dit, amb el mateix nom tenim instal·lacions molt semblantes al Campelló i a Xàbia. I al llarg de tota la costa mediterrània i part de l'Atlàntica existien tanmateix gran quantitat d'elles. Fou Escolan que en 1590 anomenà per primera vegada este lloc i el crida com els banys de la Reina. En les excavacions realitzades casualment per el botànic Cabanilles els dies 18 i 19 de maig de 1792 van eixir a la llum restes de mosaics pertanyents a una sumptuosa vila romana. En solament dos dies, Cabanilles, amb ajut prestat per varis terratenents de Benissa, entre ells Josep Feliu, propietari de la Casa Nova, va fer un magnífic treball dibuixant i explicant detalladament el seu descobriment i que fou publicat en la Gaceta de Madrid el 26 de juny de 1792. Encara que Cabanilles suposà que havia descobert uns importantíssims restes de l'època romana, confundeix les balses excavades en la sorrosca costera en piles per a banyar-se. Avui sabem que el conjunt arqueològic dels banys de la Reina fou un dels més importants del Mediterrani en la fabricació per poder salar el peix. Aquestes instal·lacions necessitaven, pel seu bon funcionament, d'abundància de tonyines, aigua dolça per netejar el peix i unes salines. En els saladors romans, ninguna part del peix se desaprofitava. La carn se salava en els interiors i carn s'elaborava el garum, la múria i el ballec, juntament amb altres varietats com el liquamem, el cot, etc., que tenien propietats medicinals, a més alimentícies. Els components esquelètics que se trituraven i després de deixar-les secar se convertien en farina de peix que s'utilitzava per l'aliment dels animals domèstics i com a fertilitzant també. El garum, la més famosa dels suquets, el seu procés de fabricació consistia en una immersió dels interiors intestins del peix en una solució salina saturada i la seva posterior fermentació, afavorida per l'acció dels rajos del sol. Alguns testimonis escrits en antiguitat, arribats als nostres dies, manifestaven solament inconvenient al garum, tenia un olor molt desagradable i per consegüent es notava en seguida el menjador del mateix. Bé, ça, c'est une partie historique, c'est une partie, disons, de ce qu'ils faisaient ces gens à cette époque-là. Mais évidemment, heureusement qu'on a changé des systèmes de repas, parce que manger ce genre de repas comme ça, fait avec des extraits des poissons et laisser fermenter, et ces choses-là, je veux dire, non, nous autres, oui, tenim una altra mena de menjar que és molt més bona. En fi, almenys per nosaltres, uns llagostins a la planxa, uns pops, una fideuà, coses, bo, mos estaríem així hores i hores i hores. Anem a escoltar una música més.

llocs de visita, situat a la zona oest de Calp, el barranc del Mascarat, que té el seu nom al bandoler Mascarat, que va fer dels seus precipicis el seu lloc d'acció. Una torre bit de guaita, que hereua el nom del paratge, corona des de fa temps remots un paratge de gran valor estratègic, i més els precipicis es troben junyits per ponts superposats del ferrocarril, de via estreta i de la carretera. El Mont Oltà, amb el seu 591, domina les alçades muntanyoses de Calp. Té una enorme massa forestal de pins i una important flora autòctona. A més de ser una bona oferta per als amadors de la natura i de les visites panoràmiques, la serra és visitada freqüentment per espeleòlegs, ja que en ella es troben diverses cimes i coves. Calp és un poble mariner, mariner per excel·lència. Els seus més d'11 quilòmetres de litoral, doncs, mos recorden en cada moment. Des dels precipicis d'Ifac, Toix, la Mançanera, i el reste són platges de fines sorres, com hem dit. La platja de la Fossa o platja de Llevant, amb més d'un quilòmetre de llargar. En ella destaca la gran amplada de la seva zona de sorra, podint-se practicar en ella el bany, el submarinisme i altres esports nàutics. Destaca també la platja de l'Arenal. Tant aquesta platja com a de Llevant disposen de magnífiques instal·lacions per als banyistes, tals com serveis o zones lúdiques. El Vol, Molí, Morelló, Cantal Roig i la Calalga són platges excel·lent i fina sorra, i menys populars i bulicioses que la Fossa, idònies pel submarinisme, el buceu i la pesca. Es troben les cales de les Bassetes, el Cantal Pla, Banys de Reina, com dit, les Urques i Cala Gaspa. Calp és una de les poblacions més animades del litoral de la Costa Blanca, a la Cantina, degut poder al número i varietat de festes que se celebren tot al llarg de l'any. Les festes d'estiu es troben dedicades a la Mare Déu de les Neus. En mes d'octubre se celebren els moros i cristians, com hem dit, en honor al Santíssim Crist del Sudor, patró de la Viva des de 1682. La importantíssima colònia d'alemanys ha portat els seus propis carnestoltes, que se celebren des de 1982. I en l'octubre se celebren la seva tradicional festa d'octubre, la gran festa de la cervesa. És l'Oktoberfest més gran que se celebra fora de la seva zona nativa de Bavària, a sud d'Alemanya. Durant 10 dies es munta una carpa enorme al costat del poliesportiu, i totes les nits els visitants gaudeixen de la música, la cervesa i les salsitxes típiques de la Bavària. En juliol les festes del Carme ixen en processó al port la seva Mare de Déu, realitzant-se ofrenes de flors pels mariners desaparescuts.

Després d'haver escoltat aquestes cançons interpretades per un grup doncs, de Benissa, el grup Enyorances, anem a parlar també doncs, de la gastronomia. Ja hem parlat bastant de monuments, de coses, encara no hem acabat, però podríem fer una petita aturadeta en dient, en quant a la gastronomia, la cuina casera o tradicional és la que millor defineix la cultura gastronòmica de Xaviva de la Costa Blanca, de Calp. L'anomenada dieta mediterrània adquireix cada vegada més importància, d'ahir doncs que sigui habitual trobar a les cartes dels nostres prestigiosos restaurants típics plats com el cruet de peix, pilotes al fideuà, però l'arròs és l'estrella màxima de la gastronomia de Calp. Peixos com a dorada, salmonès, llenguat, són peixos propis del nostre litoral. També les carns són imprescindibles i la nostra gastronomia. Compte també la nostra zona amb indudables mestres de fer les morcilles negres de carn, la de ceba, la llonganissa roja, la blanca, de pasqua, el xorizo també, la sobrassada, el salchichó fet a casa i el figatell. Són productes de les nostres cuines que s'expenen frescos o curats. Entre els postres típics citarem les passes, les ametlles, les magranes, les figues de moro, la reposteria típicament mora, aiguardent, els pastells de boniato, els dolços de Nadal i la ropa i tallaetes que es fa per Pasqua. Doncs, en general, on podria regressar? Approchez-vous, venez a Calp et vous verrez, vous découvrirez sûrement toute une terre de sensations qui vous fera éveiller tous les cinq sens que nous avons chaque personne. Y'all.

Pues vaig a parlar, doncs, de l'escut de Calp. L'escut que s'utilitzava, que s'utilitza actualment a Calp, va nàixer, amb tota probabilitat, en 1947. Per aquelles dades, el nostre mossèn Vicent Llopis va començar una molt bonica experiència que fou escriure un llibre sobre la nostra vila. Malgrat que els mitjans que disposava eren molt limitats, molt a poc i pacientment va anar recopilant tota una sèrie de dades que mos varen dar a conèixer part de la nostra història. Certament, té algunes coses que no són justes, com el tema del 22 d'octubre i alguns més, però poder el que sempre em va cridar l'atenció és el de l'escut de Calp. Diu mossèn Vicent que el nostre escut està format per un castell almenat en or i per dues sagetes creuades i una aljava. Clarament es pot veure que tal aljava en realitat és un arc. No obstant, es continua mantenint avui encara la mateixa versió de l'aljava, lo que la llegenda de molt heroica vila no té base històrica alguna a poder. Carles V no solament no mos va premiar per nostre suposat heroisme durant la contenda germanada de 1520-22, sinó que mos va imposar una multa de 600 lliures valencianes per el crim de Germania, multa que el dia 8 d'octubre de 1567 encara es devien 150 de les 600 imposades i que els calpins tenien que pagar abans del dia 18 d'octubre. La meva opinió és que mossèn Vicent aconsegueix les dades sobre part de l'escut calpí del manual geogràfic estadístic de la Provença d'Alacant de 1878. En aquesta publicació es diu que ostenta les seues armes un escut amb un castell, una aljava i dos sagetes creuades. El reste del moment no hi ha documentació que fa referència si és veritat o no. Però bé, i fos bien que quelqu'un qui faça quelque chose, i mossèn Vicent, doncs, avait une très bonne idée, malgré tout, donc, en essayant de reconstituir l'histoire de la ville de Calp. Et bon, s'il a commis de petites erreurs, qui sait qui en fait pas, qui sait qui en fait pas. Doncs, amics, gràcies per haver estat amb nosaltres. Vos desitjo que passeu una molt bona fi de vesprà i us dic, doncs, fins al programa que ve. Adiós, sisplau, tout le monde. Merci, sisplau, per haver demorat amb nosaltres. Buono serado i adixats.

0: Radio Citagno. L'émotion del pays.
1: Un article del Francesc Sangar parigut le 4 de septembre de 2023 sur le site de notre partenaire Sapientia.eu est titulat La SOC à l'UCE. La SOC, en compagnie de l'escribano et activiste culturel Montserrat Rubinat, intervenguet à la 55e édition de l'Université catalane d'Estiu à la Bilo de Prado de Couflin. Les motifs de la conférence sont ligats à les relations affectives et culturelles entre Catalogne et Occitanie pendant l'histoire. Un tema tan ample fuguet desvolupat a través de diversos capítols d'aquella longa història, en començant per l'edat mitjana i les relacions entre les llinatges aristocràtics catalans i occitans i la jerarquia eclesiàstica de les dues nacions amb el capítol essencial de la cruzada contra els catalans al segle XIII de segle. L'immigració occitana pendent les segles XIV i XVII amb les famílies que fugissin també les persecucions religioses fuguen desenvolupades com a tema. En qualques moments, un terç dels habitants del Principat de Catalunya era occità o descendent d'occitans. Montserrat Rubinat desenvolupet les relacions culturals, sobretot literàries, entre les escribas de la Renaissance catalana i les feliberigi occità, una relació intensa i força interessant pels ambients culturals de les dues nacions. Per la conferència fuguet també reivindicada una visió global de tots els territoris occitans a les institucions, mas també una de defenso de l'identitat, la llengua i la cultura de la Val d'Aran, d'idees complementàries que s'exclusissin pas. L'Universitat Catalana d'Estiu nasquet en 1969 per oferir de coneixència i de debats sobre la geografia, l'història, la cultura, la literatura, la filologia, etc. dels territoris de llengua catalana en un moment que el règim franquista havia inhibit d'ensenyar a les universitats i a cap centre educatiu aquella sapiència. Un gran luce e continuo d'essere una referència e un lloc d'amassato per l'intellectualitat del domeni català e un dels eveniments acadèmics mai importants de Catalunya Nord. Debat, conferències, presentacions de llibres, treballs de recerca i concert compausen l'oferta cada any de l'Universitat Catalana d'Estiu a sus participants. L'elecció de Prado de Couflin per celebrar anadiarament aquella Universitat d'Estiu fuguet força ligada a la mort en 1948 en exili del Pompeu Fabra, le creatur de les normes ortogràfiques i gramaticals de la llengua catalana que vengueron un peso fondamental per la normalització del català. Com a força altres intel·lectuals catalans, Pompeu Fabra degué fugir la repressió franquista i morigué dins la capital de la comarca del Couflin. En aquella edició de 2023 s'es commemorat le 50è anniversari de la mort del gran violoncellista e compositor Pau Casals, també en exili a San Juan de Puerto Rico. Dins el lloc històric del monasteri romànic de San Miquel de Cuixa, fuguet celebrat un homenatge a me la presència de la majoritat dels presidents catalans d'empeu 1980 que representaven la gran consideració de Catalunya cap a un de sus musicians mai universals. La soca al UCE, un article del Francesc Sangar paregut le 4 de septembre de 2023 sur le site de notre partenaire Sapientia.eu.

0: Radio Occitanie.
1: Occitanie, 12 ours.
2: Un article d'El Francesca Sangar, paru le 21 de novembre de 2021, sur le site de notre partenaire medievaloc.com, intitulé Simon Dimonfort, Cavalier del Nord. Primiero partido. Simon de Montfort est un des protagonistes de la Cruzado contre les Albigeses et son image dépend clairement del costat que parlo pels catholiques. Franceses de l'époque fuguet une grande crésienne défensou de la fe et de la glaise qu'ajudait à supprimer les regis cataros qu'ero implantado din las terras sucitanos. Bel costat occità, Simon de Montfort fuguet un fanatic catholic, camé la desencuso de menar la cruzado contre lai bunnoi fennos e li buns homis, vulguet s'appropriata be de terros e de privilegi sul las terros occitanos importan uno campagno sanguinario e cruselo, dins aquellos regius. Et se analizant sa figura de ben reconeixi sa religiositat, sas grandes qualitats militaros, sa disciplina, la fidelitat a sa muller, pas habitual o pels cavallers de l'époque, mas tabé sa cruseltat e mai que son comportament ero pas de sa endemest lei nobles e lei cavallers contemporaneus. Nascut entre les adnats 2150 e 1160, e mai se calques historias consideren veleu a prep 1165, ero fill d'una família noble normando de Barus Lustal de Montfort la Mori, que possedissió le comtat anglès de Leicester e de pitxunos possessius en illo de França, que se trobaven al mig de la lluchos entre el rei de França e el rei d'Anglaterra. Malgrat que aquellos possessius francesos fusquessin reducidos, tenien una importància estratégico en se situe al miech de la ruta entre Chartres et Paris. Et mai que son feu en illo de France appartenio al rei almi francès, le rei d'Angleterre ero le porti de Normandie tabe et doncos tabe segne des nobles normands. Simon et sus frères décidigueron de lour spausicius en aquello disputo après la mort de lour paire Simon le 13 en 1181 et del temps que les frères grand Amalric le 4 fil del premier matrimoni del paire se declare fidèle al rei Richard le 1er d'Angleterre. Simon le frère Pichu Guiu, fils del second matrimoni del paire, se mantengueron la fidélitat al soubeira francès Philippe le second Auguste. Simon conservait les possessions que les Montfort avaient en France et Maïkako significava perdre le contrôle del comtat de Leicester en Angleterre et reitat de la part de la Maire à Missio de Leicester. D'aquello fidelitat al rei Philippe II Auguste de França per sa collaboració amb la corona francesa en diverses afrontaments amb Anglaterra e sus aliats, com per exemple al combat d'Aumale, e per su maridatge amb Alix de Montmorency en 1190, amb qui aguet 7 fils e emparentado amb le lignatge reial francès, Simon venguet un noble força ligat a la monarquia.